0: el agua que te cuida.
1: Agua fresca. Escuchas Tiempo de Juego en COPE con Paco González, Andrea Peláez, Manolo Lama y Eri Frade. Los números uno del deporte.
2: Estás escuchando las emisoras COPE en la provincia de Castellón.
3: Este septiembre Castellón vuelve a poner color en Bolonia. AP Grupo presenta en Cersaie Rain World, una invitación a recuperar la confianza en el color y llenar nuestros espacios de personalidad. Del 21 al 25 de septiembre, AP Grupo en Cersaie, Hall 26, Stand B22. Coneixes Alerta Cas? L'Ajuntament de Castelló ha posat en marxa una aplicació per al mòbil amb la qual acosta la teua seguretat i les emergències fins al palmell de la teua mà. Amb només prémer un botó, contactes amb la policia local. Però a més de tindre una resposta àgil davant qualsevol imprevist, tens informació en temps real del trànsit, comunicacions oficials, alertes meteorològiques per saber com actuar. La teua seguretat importa i en una emergència cada minut compta. Castelló, Smart City, Ajuntament de Castelló. Betxí està de festes i des de Rural Nostra, la Caixa Rural de la província, felicita tot el seu poble, a tot el seu veïnat. Festes del Santíssim Crist de la Pietat, festes majors de Betxí, festes especials per a Rural Nostra, la Caixa Rural de Betxí, la Caixa Rural de la província. Nules te invita a reflexionar sobre la España de hoy y los retos del futuro. Miércoles 23 a las 7 de la tarde en el Teatro